Aquests són els nostres consells. Pedaços de cuina nets. Quan els pedaços o les esponges de la cuina tinguin un olor desagradable degut en el seu ús, feis que tornin a estar com a nous, posant-los en remull amb aigua i vinagre. Després, poseu-los dins el microones a la màxima potència durant uns segons i vos oblidareu de les seves males olors.

Coneguem els nostres dites i refranys. Qui no pot votar més que un graó que no en voti dos, significa que no ha de fer-se més de lo que un pot.

0: Sant Jaume de Sant Eugeni.
1: Sona Maria de Santa Maria Lida.
2: Som Isabel Anna de Sarracó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i a grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

Aquests són els nostres consells. Parabrises sempre net. Una manera de mantenir el bon estat els parabrises del cotxe consisteix en controlar el desgast de les escobilles, que podran controlar passant per elles un pedaç humit o un cotó empapat amb aigua un pic per setmana. També és un bon recurs introduir dins el depòsit de l'aigua del limpiaparabrises unes gotes de detergent rentavaixelles. Els nostres vidres sempre estan impecables i això se tradueix en una millora qualitat de conducció.

coneguem les nostres dites i refranys. Fins a mitjanit és avui. Ho diuen aquells a qui es reprèn perquè no fan via en el treball.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Cortines sense floridura. Heu notat que a vegades la cortina de la vostra banyera presenta trossos plens de floridura, motivada per la humitat? La millor manera per prevenir consisteix en rentar la cortina i a continuació banyeu-la amb una mescla d'aigua salada i unes gotes de lleixiu. Després deixar eixugar i llest.

Hola Manu, hola estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Com va? Soc en Miquel Montoro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta. I també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu. Avi doi! Adeu!
2: Remenant entre els papers m'he trobat memòries del primer estiu que passaren.

0: Joan Sebastià de Santa Margalida.
1: Amb Francisco de Sant Capinya.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec amb esclates ains i caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
2: Aquest dissabte 20 de juny a les 8 del vespre vine a celebrar la gran festa de final de curs de l'associació Gent Gran Ses Torres. Gaudeix de les exhibicions de ioga, gimnàstica, sevillanes, ball de bot i ball en línia i viu una nit especial amb música en directe amb José Herreros. Una vetllada plena d'amistat, cultura, il·lusió al local social Ses Torres, al Coll d'en Rabassa. L'associació Gent Gran Ses Torres, un any més compartint amistat, cultura i il·lusió.
3: Aquests són els nostres consells. Aprofitar la pintura. Quan pinteu una cadira o una taula, poseu un pot buit de margarina davall de cada cama. Evitareu que s'ataqui en terra i podreu aprofitar la pintura que vessi.

coneguem les nostres dites i refranys. De mal de mor, els metges no en curen. Cal donar temps per passar un desengany amorós.

0: Soy Joana de Nou Levant.
1: Soy José Luis de Son Ferriol.
2: Soy Joana Serra de Sant Cotoner.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Gel pescoll de les quimies. Si voleu que el coll de les quimies vos quedin impecables, poseu-los abans de ficar-les a la rentadora un pot de gel de bany. Quan les tregueu, vos sorprendran els resultats.

coneguem les nostres dites i refranys. Tots som fills d'Adam i Eva. Vol dir que tots som germans o que tots tenim els mateixos defectes i flaqueses.

Sempre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res, vull ser feliç.

de vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta, restaurant Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.

0: Aquest dissabte 20 de juny a les 8 del vespre vine a celebrar la gran festa de final de curs de l'associació Gent Gran Ses Torres. Gaudeix de les exhibicions de ioga, gimnàstica, sevillanes, ball de bot i ball en línia i viu una nit especial amb música en directe amb José Herreros. Una vetllada plena d'amistat, cultura, il·lusió al local social Ses Torres, al Coll d'en Rabassa. L'associació Gent Gran Ses Torres, un any més compartint amistat, cultura i il·lusió.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiat. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Maritrini y se la quiero dedicar muy especialmente a Nati de Sonoliva, a Marga, a Ginés, a Carmen, a toda esta gran familia que es Radio Murta y especialmente para vosotros. Muchísimas gracias, Manu. Hasta luego.

Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i sa gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brases enceses, gent sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a sa taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta, restaurant Vini Comprat. Prat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? A Pimem treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Pimem. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
4: Hola, Manu, buenos días. Mira, soy prima de Sonserra. Me gustaría, por favor, a ver si para el día 18, me parece que jueves, me pone el hilo de Sevilla, por el arrebato como cada me lo pido. Se lo dedico con mucho cariño a mi sobrina Dora, allá donde esté, con un abrazo al cielo. Así que si eres tan amable, Maru, te lo agradeceré mucho. Bueno, no te puedo decir nada más. Te digo, como siempre, que eres un crack. Nada, buenos días para todos y hasta la próxima.

0: El DJ DJ Manu.
1: Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-65-0304, 65-0304. Tomeu Barceló S.A.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta, restaurant Vini Comprat. Prat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro, Plaza Progreso.
3: Els estius, ses berenades, ses excursions...
4: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
5: Bon dia, Manu. Són la Maria de Petra. Te crida de vora per dimecres. Me pot posar una cançó de la Maria del Monte. Sé que tu vulguis. Pues, trama, si me pones cantarme por el camino con Colzolau. Si que te queda digo de tú. Yo le digo que no sé si es que de Menorca. Anen a mi bamo. Anen a Coloma de San Oliva. Anen a Nati de San Oliva. Anen a Miquel de Rafal. Anen a Tomás Navarro. Que no lo tengo en sentit. I anen a Lluís Adinca. I anen a... Margalida de Campanet i en el grup de Tomeu Barceló i a tots els que criden a la ràdio Morteu, a tu i en els teus nens i la teva dona i a tota la teva família i a tots, i una vegada molt forta per tu i tota la teva família. Una Belciana de Petra, en Francisco Munà i la seva dona, en Martí Caramella i la seva dona, na Cate i en Joan del casino, na Cati, na Francisca Caramella, també, i tots els que criden a Ràdio Murta, na Francisca Tanjona i el seu home, i na Maria Antònia de la carnisseria, en Mateu Beat i la seva dona, en Simó i na Maria, na Màlia, na Madalena de Sant Guineu i na Catalina, en Miquel Cotó i la seva dona, en Pedro Marquet i la seva parella, en na Marga del Brollador i en Carles, i na Bel del Brollador i en Bernat, na Maria Gamundina, també, i tots els que criden a Ràdio Murta, tots. En Miquel, en Joan de Sestany i la seva dona, també. La Florentina de Petra, també. Tot els que criden a Ràdio Murta, tots. Tota la meva família, els meus fills, el meu fill Tomeu i la seva dona Justa. I la meva filla Maria Antònia i el meu fill Llorenç i la seva dona. I anem a matar, la meva filla, la meva filla.

tots. De Maria Magdalena, en Mateu, en Erdornin i la Nina, la Mirelleta, també. En Tomadot, en Tomeu, el meu net, i la meva nora, i la meva neta Patricia, i la Martina, i els nens. Tots, tots, tots, tots. Tots els fills de l'àvia han mort. I els que no hi criden, tots, però. Ah, i en Rosel Mestida, també. I la Magdalena, la seva filla. Antoni de Sestop i l'Antoni és la seva dona, també. Tots els que criden a Ràdio Murta. Tots. I en... I què diré, ara, també. La Francia, en Jaume i la Joana, també. La meva germana Catalina, també. I tots els que criden a Ràdio... Tots, tots. I Antoni de Lloret, que no he pensat. En Lluís de Manacor. La Maria Magdalena Estrany. La Magdalena de Falaneig. L'Antònia de Llum Major, Maria Antònia de Llum Major, la Maria Antònia d'Espoles, la Joana de Campos, i en Pep, tots dos. A tots. I a tots els envio una vegada molt forta. Que sàpiguen que els envia... Que els vaig saber que no se va morir. No hi vaig pensar d'enviar-lo a l'Ovi. Però ara, per ara, si l'escolten, que ho sàpiguen. Una vegada molt forta per totes els equipos de Ràdio Murta. Adeu, i una altra. Per demà, t'hi pot ser una cançó de la Maria del Monte. Tant me si no podes cantar més per el camino, com si que te vagi bé de tu. Si que t'agradi més de tu, per tu. Fins una altra. Adeu.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: Hola, Manu. Som la Morenassa. Gràcies pel regal que m'has fet. M'encanta. I sí, no te preocupis que jo demà posaré Ràdio Murta i escoltaré el missatge de la meva amiga. Però que no són, no són 20 anys, resistiré.
3: Ja li he dit jo que a tu t'agrada, resistiré.
2: Claro, sé que cap d'en sac l'any sortir del Covid.
3: Se la posarà, resistiré.
2: Molt bé. Moltíssimes de gràcies, rei. T'estim. Molt bé. El dia 20. Vinga.

0: Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.
1: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
2: Hola, bon dia, Manu. Espero que estigueu tots bons. Són Àngela de la Torre i voldria aquesta vegada escoltar... Com se diu? Creo Andalucía. Creo Andalucía, se diu. I no sé qui la canta. No... No me'n record, ara. Bueno. I la dedic, com sempre, en l'Inita Moroi, per en Carme i per a Fina, per na Maria Roca i na Maria de la Torre, en Anati, la tia Antonyita, en Tolo i na Paula, i en Jordi, no, en Tolo i na Roseta, i en Jordi i na Paula, i per tots els que escolten ara mateix, i la senyora Francisca de Menorca, per tots. I bueno, gràcies per les cançons que me'ls posa, Manu. Cuideu-vos molt, que vos estim. Gràcies, Manu.

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarmes Trablisa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmestrablisa.es. Trablisa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola, bon dia, sóc la Cati de Llumajor i m'agradaria escoltar una cançó d'en Juan Ambidal. La cançó que voldria escoltar és Seré. Se la dedico a tots els que escolten Ràdio Morta. Un beso molt fort per tots i una abraçada molt forta per tu, Manu. I moltíssimes, moltíssimes gràcies.

0: Aquest juliol vine a viure ses festes de sa coma. Música, dimonis, batucades, rebel·les i sa popular nit multicultural ompliran els carrers de festa. A més, si ets artista i vius a Mallorca, participa a sa quarta edició de sa nit de l'art al carrer i mostra el teu talent. Informa't a sa web de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà i tens fins al 30 de juny. No t'ho perdis, t'esperam.
1: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
2: Hola, bon dia, Manu. Som la Margalida de Campanet i m'agradaria sentir la cançó Te quiero tanto, amor, don José Guardiola. I la dedicaria també a Ana Maria de Tolleric, a Ana Maria de Petra, a Ana Maria de Palma, Ana Fina de Sonserra, Ana Francisca de Menorca i en José Luis Escribano. I també en Nati de Son Oliva. I moltes gràcies, Manu, per tota la música que mos poses i mos alegra la vida. Gràcies, Manu.

Aquests són els nostres consells. Oli d'escotxa. Si vos taqueu alguna peça de roba mentre arregleu el cotxe, cobriu la part tacada amb mantequilla. Deixeu que actuï durant 15 minuts i després fregueu amb polvos de talc. A continuació, només heu de fer neta la roba normalment i ja està.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Stanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Stanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Vinicanello. La montaña es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. No és res, no és res, i el cervell li bouen. Se diu quan qualcú pretén llevar importància a una cosa que té verdadera engravedat.

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

0: de la Palma.
1: Dic Maria i visc a Santa Maria.
2: Soc la Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
2: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-2846-98 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

Aquests són els nostres consells. Cossials blancs. Els cossials de fang que tenim a casa nostra acaben per agafar un color blanc que no fuig de més fregant. Per això, poseu el cossial en remull amb aigua i vinagre durant una hora. El cossial recuperarà el seu color original.

0: Especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: La emoción del toreo vuelve a Mallorca. El próximo sábado 20 de junio a las 6:30 de la tarde, la Plaza de Toros La Monumental de Muro acoge un gran festejo taurino con Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y la novillera Olga Casado. Se lidiarán 6 imponentes toros y novillos de la ganadería El Capea. Entradas ya a la venta e información en el 634-732-473. Recuerda, el próximo sábado 20 de junio a las 6:30 de la tarde en la Plaza de Toros La Monumental de Muro.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: contigo en la distancia, amado mío.
1: Hola a tots els oients de Ràdio Murta. Som en Tolo Cervera. Vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música. I una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos. Adéu.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més anar i venir que penar i morir. Es diu referint-se a un que es carrega massa per desig de sortir-ne amb un viatge.

Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

Sabíeu que la Garrotxa era una basílica paleocristiana i que va quedar enterrada quan se va fer una urbanització a Porto Cristo?

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida, compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Hola, buenas, somos Corazón y queremos enviar un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes de Radio Murta.
6: Especialmente a Manu Blanco. Gracias por apoyar nuestra música en la 104.2. Salud.

Aquests són els nostres consells. Purgant per moixos. Dins els pisos, els moixos no tenen oportunitat de purgar-se menjant herba. Per solucionar-ho, el remei es dona-los un iogurt a la setmana. Els encanta i les manté sants.

Hola a tots, amics. Soc Santi Carulla, dels Mustang, cantant dels Mustang, i vull aprofitar aquest moment per felicitar-vos a tots vosaltres, escoltes de Ràdio Murta, una abraçada molt forta i molt especial per al bon amic Manu Blanco, que dirigeix i presenta aquest espai a Ràdio Murta. Moltes gràcies, amics.

coneguem les nostres dites i refranys. Si dones abans de morir, no et faltarà sofrir. Vol dir que les donacions en vida solen dur mal resultat en el donador.

0: Som la Maria d'Esmolinar. Mira, m'he dit Maria, i som de Palma.
1: Anna Maria de Porreres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.
3: Ràdio Murta, Ràdio Murta.
4: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclat sainz i queregols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068. 971-74-2068. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentei, junto a Plaza Sant Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
1: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a Sabanta, restaurant Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
0: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro, Plaza Progreso.
1: Així és, així és, així és, així és que tenim sa festa ja dissabte, sa gran trobada de Ràdio Murta. I saps que tant avui a la baixa com demà encara ets atents per comprar els tiquets? Els pots comprar aquí a Palma, només a l'oficina d'Alcon Viajes de 31 de desembre, a Ciutat. Allà en venen avui i demà. I demà els pots comprar també a Vini Comprat, que t'apareix directament en el restaurant. Els pots comanar i anar a cercar-les en el restaurant dissabte, perquè la gran trobada de Ràdio Murta ho passarem de lo millor. Encara ets atents, corre! Vos saludo un servidor, el teu amic Manu Blanco, qui convida a que entri en directe la primera telefonada de l'hora baixa. Bones tardes, hola.
4: Hola, bones tardes.
5: Amb qui xerram?
4: No hi xerinquia.
5: Qui ens escolta, Lluïsa?
4: Somni, quina són les teves parantilles?
5: Molt bé, i a qui la dediquem?
4: Pues la dediqui a tu i els teus fions, que si l'escolta li t'agrada, i que m'ho fas molt feliços amb aquests que són que treus. A micromania jo no l'he criat avui. Un altre dia la te diré, vale? Vull dir, la demanaré avui, que no m'ho entenc clar.
5: Moltes gràcies.
4: Vale, gràcies, Manu.
5: Gràcies, adéu, bones tardes.
4: Gràcies, bones tardes, adéu, bones tardes.
1: Sí, sí, sí, sí, és que tenim una festassa. Una festassa dissabte. És el primer èxit, per dir-ho d'alguna manera, bé, és el major èxit que vaig tenir en la música a les discoteques, va ser aquesta cançó, amb el meu grup Tangatim, en aquell temps eren Isaac León, Nebel i Moral, que després va ser en Tere Heredero, i això és Big Fiesta. Ho varen gravar a Aqualand. En aquell moment era Aqua City, sí, sí, sí, Aqua City, on divendres de la setmana que ve hi ha una festassa que jo no me penso perdre amb en Young Candy. Divendres, dia 26 de juny.

0: Aqualand te estrena dos nuevas vertiginosas y trepidantes atracciones, Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026, un nuevo Aqualand El Arenal te está esperando.
1: Atención menores de 21 años, Aqualand los sábados y domingos de mayo y junio por solo 20 euros. Te renta. Promoción válida comprando en la taquilla del parque o en nuestra web aqualand.es. Recuerda, los sábados y domingos de mayo y junio a mitad de precio. Tu entrada a Aqualand por solo 20 euros si has nacido durante o después de 2005. Literal.
0: Y atención, porque divendres de la semana que ve de aquí, 8 días... Hi ha una festassa, Aqualand amb en Young Candy. Jo no me la perdré. Anem amb un altre, aprofitant que no tenc els divendres el programa en directe, doncs és de matí morirem cap allà i disfrutarem de tot el dia en el parc aquàtic més gros d'Europa. Anem amb una altra cridada.
2: Bones tardes, hola.
3: Bones tardes.
2: Amb qui xerrem?
3: Amb en Miquel de Rafal.
2: Qui no escolta, Miquel?
3: De Sant Xanté, de Nacai Reyan.
2: I a qui ho dediquem?
3: Per mira, com sempre, per tots vosaltres, a tothom que m'escolta, la Maria de Petra, l'Eina de Salvar les Columnes, l'Anati de Sant Oliva, vull dir, i bon cap de setmana per tothom.
2: Molt bé, gràcies, adéu, bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda, adéu.
0: Vaig tenir la sort d'estar amb ell en aquell Ryan, no sé si va ser per Bèlgica, per Polònia o per Rússia. Fa un grapat d'anys amb una actuació nostra, una autèntica diva dels dents, i això se va convertir en tot un himne, tot un himne. Per cert que ahir, que vaig disfrutar d'una paella de bacallà que no vulguis seure, allà nascut de la tercera edat de Ses Badies, en Lluís Fernández Jaraba, m'ha dit que Manolo de Cala Ratjada és d'en Manolo. I jo dic, no, és d'en Lluís.
4: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
5: Hola, soy Paco Pil. Así suenan los 90 en Radio Murta, 104.2 FM.

0: cada vez que te cepillas encuentras pelos en la almohada o en la ducha, es el momento de tomar el control. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la caída, los picores y la falta de cabello. Primera consulta gratuita. No esperes más y ven a visitarnos. Estamos en la calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971 20 57 19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
1: Pelo System, centro capilar Mallorca, lo quiere Martín Estilistas. Nama Mural
2: Tricriada, buenas tardes, hola.
3: Hola, buenas tardes, hermano.
2: Hola, Miquel Serram.
3: Lluís de Mallorca.
2: ¿Quién te escolta, Lluís?
3: Pues mira, jo demà, tu vas per tu.
2: Per què? Perquè... No, el darrer qui voldria fer, a ningú, però, què ha estat, què t'he fet?
3: No. Escolta, si en sóc de molt bé, hem estat d'en Miquel José.
2: Sí?
3: Em va fer tu, perquè la setmana s'altre va fer especial, no? Però.
2: Sí, clar, perquè va fer 76 anys.
3: 76 anys no va poder escoltar. Mm. O de la manera que setmana. No.
2: Ja ho vol.
3: No, no, sí. Ja, a part,
2: ja m'està greu.
3: Determinava.
2: Molt bé.
3: Bueno, escolta, m'ho ve a empezar en Miquel José i vull dir que ja, perquè m'ho escolta. I que tenia un banc cada setmana i molt sorprès, perquè ja un guany en pa no podia ser trobada.
2: Ja ho vol, això sí que fa pena.
3: Sí, perquè diumenge, saps quin dia? Diumenge, saps quin dia és?
2: Diumenge, dia 21 de juny, sí.
3: I diumenge, com saps, l'estiu?
2: Sí.
3: I què passa? Què passa? Que hem de felicitar a qualcú. Diumenge,
2: sí.
3: Diumenge a Sant Lluís. I m'entens, ja ho tenen ple de família per aquí, hombre.
2: Vale, ara t'entres. I dissabte has d'estar preparant la festa, això és el que m'ho dius.
3: Ara
2: t'entres, vols? A mi hay que dármelo todo bien masticadito, perquè si no, saps què t'ho diré, no? Ben rogadet.
3: Sí, bueno.
2: Molt bé.
3: Molta sort i... I tinguió mal trobada.
2: Sí, anirà bé.
3: I ja m'escoltaràs dilluns, saps?
2: Sí, ja ho haureu per la televisió, també.
3: Molt bé.
2: Gràcies. Adéu, bones tardes.
3: Bones tardes.
1: I de molts anys a Lluís i en el Llovís també, per si diumenge tal, no l'hi sé. Nosaltres avui, així com a mantenir especial Emilio José, avui tindrem en Changuito d'aquí una estona. Ens presentarà nou disc en directe d'aquí de... presencialment seran altres, eh? I avui tindrem un especial fantàstic. Un tal... Paul McCartney. Un tal Paul McCartney fa 84 anys avui. 84. En Barry Manilow en fa 83. I en Rafaela Carrà faria 10 anys. Ja me diràs. Beatles i molt més que avui. Sí. Me'n vaig a Menorca, perquè a Menorca podem trobar a la fàbrica tenda d'Esmitjón Gran Tiendas Mibo. Són les barques que jo duc ara mateix, i que duré dissabte a la trobada. Clar que sí. Ho trobeu també a les voltes de Ciutadella, en Es Mercadal, a Fornells, a Moreres de Maó i a Hannover també de Maó. A barques menorquines Mibo.
4: El verano empieza con Abarcas Mibo. Visita cualquiera de sus 6 tiendas en Menorca y descubre la auténtica tradición menorquina. Abarcas para mujer, hombre y niño, hechas a mano en Esmitjón Gran, con materiales de primera calidad. Este verano apuesta por producto 100% local. Abarcas Mibo. Tradición, calidad y esencia de Menorca.
1: OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: a sa mamà, la Catalina Coll Maimó, que fa molta estona que telefonava molt. I darrerament no he telefonat perquè sa mamà no estava molt bé, però ara la tenc a través de casa. El 24 de maig va fer 88 anys i quan mos senta Ràdio Murta, pues li encanta sa música i li vull dedicar a ella.
1: I la crida totes les vegades que vulguis, d'acord?
0: Moltes gràcies, Manu. Un besito.
1: Gràcies. Adéu, bones tardes.
0: Adéu,
1: adéu, adéu, adéu.
2: Avui, aquesta senyora 88, avui en Paul McCartney, no és dels Beatles, és en Paul McCartney. Basta, ja n'hi ha. En fa 84, en Barry Manilow 83. També recordarem un poc en Rafaela Carrà, que s'ho mereix, no és així. I els Jabaloyas varen fer una versió que m'encanta de la cançó d'en Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, George Harrison, dels Beatles, aquella de Help. Després l'escoltam.

0: Encara no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja tocava tornar.
1: El xarop a Manacor, quina passada, ben cèntric i amb uns variats però espectaculars, eh? Entre pans, menjars, dinars, és una passada. El xarop a Manacor. I també d'aquí no res te contarem de que el xarop de Manacor tindrà bona, bona música en viu. Com us hem comentat en Paul McCartney, que tindrem especial Beatles, fa 84 anys, Rafaela Carrà en faria 83 en fa en Barry Manilow, Copacabana.

0: Hola, què tal? Som en Pau de Bon. Envio una salutació molt gran a tots els oients de Ràdio Murta.
1: Aquest és amic d'en Joan Changuito. No és així?
2: Sí, senyor. Pau, una gran persona del poble i amb una qualitat humana boníssima.
1: Que bo tenir-te aquí, Joan. Bones tardes, estimat. Que estic content de tenir-te aquí. El primer que he fet ha estat, tu saps, que s'estima a real, a sincera. Tu saps, en aquest món, jo personalment, i m'has de perdonar la meva falta de modestia, he tingut la sort d'entrevistar Serrat, Sabines i bitxos grossos, i no m'han fet més il·lusió que quan veig un amic com en Changuito.
2: Hombre, no m'ho diguis això, com pot...
1: T'ho dit de tot que...
2: No pot vermell.
1: Sí. Ho dic sincerament. Què tal, com estàs, estimat?
2: Molt bé, molt bé. Ara ja promocionant aquest nou treball i molt emocionat, moltes ganes de començar a actuar i de venir a entrevistes com aquesta.
1: Clar que sí. Avui t'he vist per la tele, aquí en el 4, i anem a veure... Jolín, és que ara mateix, mira què fèiem sa... O sea, tu, i tu ho deien totes les meves estimes. Aquí hi ha el compact disc de la nau d'en Llorenç Santa Maria, sí, grande, sí. I dius, encara hi ha gent que encara fa CDs. Això és una cosa de locos. I tu ara has optat per Batex EP.
2: Batex EP. Ja no és ni un CD físic.
1: ja no sabem el que és. Que... Escolta.
2: I estic veient que aquest disc d'en Llorenç Santa Maria té 22 cançons.
1: I vaig jo
2: i faig un EP en 5 cançons, tio, quina diferència. És molt admirable que en Llorenç encara se pugui permetre fer això, saps? Un disc amb 22 cançons. Increïble, un home d'admirar. I si nosaltres hem fet un EP de 5 cançons i que només se pot escoltar per internet, és a dir, no té un format físic.
1: Perdona, t'he d'interrompre. Sí, també se podran escoltar Ràdio Murta. Eh?
2: També, home, clar.
1: No entengui, dir, internet, no, i molt.
2: I per ser Ràdio Murta, que ja sé que sona bastant.
1: I de compte'm, Batex, EP, 5 cançons, per la gent que mos està escoltant, que no sap el que és un EP, és això. Són unes cançons limitades dins un nou treball, no?
2: Sí. Són, bé, bàsicament havien de fer un disc, però mentre estàvem fent la creació i tot, vàrem pensar, i si en lloc de fer un disc fèiem només 5 cançons, així li poden dedicar a cada cançó el doble de ganes, energia i temps que li dediquen normalment en els discos que solen ser de 10, els nostres. I si ho van parlar entre tots, ho van parlar també psicogràfica, els va aparèixer meravellós. I tant, com que ja teníem bastant de concerts tancats, dèiem, bé, anem a fer-ho d'aquesta manera, no? Perquè a vegades has fet de fer
1: estem
2: un disc
1: estem a també, Si vosaltres ara ja teniu tancats no sé quant de concerts, de gira, de bolos que dèiem i tal, pues dius, anem a aprofitar aquests bons temes que tenim per donar-los, com tu dius, amb molta estima, cura i fer-los el millor possible, no?
2: Sí, també veníem d'una gira que se va allargar bastant i que, bueno, no, per bo, no per dolent, se va allargar molt i va ser molt intensa i, clar, després és hora de tornar a gravar, etc., pues necessitàvem un temps, necessitàvem un espai per poder crear, deixar de fer concerts. Teníem estipulat que fins juny no tornàvem a fer, així tot també va sortir un en maig a Pollença, però que sempre necessitàvem aquest espai de creació.
1: Batex, per què? És a dir, Batex, jo sé el que és, abans de fer broma d'estena de Batex, què dius, els meus amics de qualcuna redacció que m'ho tradueixen tot, ja dic, sí, espero que no m'hagi traduït la paraula Batex, que seria, sí, pàlpitos, palpitaciones, que el teu cor, tu què has fet, me piques cor i què has fet, va relacionat amb això o què?
2: Sí, seria més, o latidos, no?
1: També latidos,
2: que,
1: sí.
2: Latidos, Batex. A veure, mem, jo crec que li hem posat, bueno, que no ho sé, hem posat aquest nom en el disc, perquè un batec és el primer que sent una persona en el moment que se considera que està viva,
1: sí,
2: o un animal, i també perquè estem constantment en un munt d'informació que mos entra externa, que estem tot constantment bombardejats per publicitats, per coses de sa vida, coses dolentes, coses que no mos fan tan feliços.
1: Així de clar.
2: I de vegades és important respirar, escoltar-se un mateix, connectar-se amb un mateix, escoltar sa respiració, i en el moment que deixes de sentir el soroll extern, pots escoltar-te tu mateix i escoltar el teu batec. Això vendria a ser, perquè li han posat la paraula bateig a CP, i també les cançons xerren una mica d'això, indirectament, tenen aquest missatge.
1: Conta'm un poc de les cançons perquè toques en aquesta EP distints estils, per dir-ho de qualsevol manera. Conta'm-nos, què és el que trobam en aquestes cinc cançons?
2: Primer de tot, trobant la cançó de Constel·lacions, que té una música tecno-dance.
1: Molt psicodèlica.
2: Sí. Sí, sí, és un viatge astral, un viatge cap a les constel·lacions, un viatge còsmic, també amb un missatge molt profund, molt espiritual, i que xerra de la connexió que tenim les persones en l'univers que desconeixem totalment, no? Que en el final mires l'univers i sort que te poses a pensar que realment està encara sempre en expansió, que no s'acaba mai, quin sentit té tot, no? És a dir, si tanmateix el que estan veient en el cel realment pot ser que ni existes, qui no, que està milions d'any llum d'aquí. I això m'ha inspirat per fer aquest tema i perquè no posar-li un ritme dance, techno, per fer-ho encara més sideral. Després tenim la cançó de Tant si ets com si no ets, que xerra de la pèrdua, quan perdem persones de les que estimam, i de qualque manera, com encara segueixen dins nosaltres, com encara les podem sentir,
1: bon,
2: com encara podem pensar en elles, fins i tot somiar en elles, que de vegades les pots arribar a tocar i tenir una conversa amb elles.
1: Això ja m'ha passat, però molt d'any després, per exemple, de mon pare, encara, sí, de vegades, sí, apareix. Sí,
2: sí, i és com que ell, bueno, les persones que moren, o no sé com ho viu la gent, però jo ho visc de la següent manera, és com que sí, han crescut en jo, no? En el moment que han mort, per exemple, un cosí meu que tenia 15 anys, bueno, jo tenia 12 anys i ell en tenia 15, tenia 3 anys més que jo quan va morir, i sempre que anava crescent i hem pensat en ell, me l'he imaginat 3 anys més gran que jo.
1: Ostres.
2: Tot i que ja...
1: O sigui, que anava crescent, ja vols dir...
2: Sí, sí, és com si jo ara tingués una conversa amb ell i ell,
1: sí,
2: ha crescut
1: un home madur
2: més que jo. Sí, ja és un home madur, no és aquell lot de 15 anys que va morir,
1: Joan,
2: tan jove, no? És com que...
1: Ostres, m'ha fet coseta.
2: Sí, sí, que... bonament, no va ser al final.
1: En el millor sentit, te dic, eh?
2: Sí, així la vida ho hem de superar. I la meva manera d'assumir-ho, pues, és fer cançons i també, pues, xerrant d'aquest tipus de coses i fent aquesta lletra.
1: Tant si és com si no ets. Què més, sí, tenim?
2: Després tenim també la cançó número 3, que menys si me'n record quina és ara. Ets la de...
1: Ara t'ho diré.
2: Ah, mira, Festa.
1: Festa,
2: Festa. Sí, senyor, la cançó es diu Festa. Que xerra també de la necessitat de connectar amb els humans, de sortir de casa i tenir connexions humanes, i acabam, pues, amb una festa, que és el que ens agrada fer nosaltres quan anem als concerts. També ens agraden les cançons tranquil·les, però en el moment que estem en un concert ens agrada
1: Joan,
2: que sigui solemne, però que hi hagi bastanta festa també.
1: És que Changuito abarca això, abarca cançons que, com tu saps, s'han convertit en himnes amb missatge molt profund, i, però després Changuito, jo a l'escenari he de veure Festa. I vosaltres vos convidau a la festa també, maldament entenguin cançons amb molt de missatge, no? La festa.
2: Sí, sí, sí, el primer
1: és alegria,
2: que és el missatge.
1: Com tu que... ets, Joan.
2: Exactament. Bueno, jo fester no som molt, curiosament no som
1: però
2: molt
1: fester. Alegre.
2: Ho he estat, sí, alegre, sí, però he estat molt fester, he fet moltes festes, fins que evidentment toca... Això que s'hi va sentar a cabeza.
1: Sí, tot el seu temps, el seu moment.
2: I però encara tinc qualque cosa, sobretot quan estic damunt l'escenari me surt tota aquesta festa que sí, ja no m'ho pec. I com que és un reflex de les que m'he pegat antigament. De fet, crec que vaig començar a viure la música arrel d'això.
1: Fixa't.
2: Va ser com una extensió de la festa, no? De tocar la guitarra per totes les festes on anava, sempre me demanaven a qualsevol lloc on anaves, sempre, toca un poc la guitarra, la tocava i que va muntant la festa allà. I ara...
1: Maldament, tu vens de família de músics, clar, per
2: sí,
1: ton
2: sí,
1: pare
2: sí,
1: i tal.
2: Sí, els nostres dinars familiars sempre hi ha guitarra, sempre hi ha gent cantant, i sobretot quan ens juntem amb tots els cosins és una festa extraordinària. Saps? Tothom
1: festa
2: toca,
1: major,
2: tothom
1: aquell
2: ha tingut el seu grup de música, hi ha un munt d'artistes i tothom fa la seva. Sí, realment, és vera, però que darrere tota aquesta festa i això també hi ha un missatge, el que volem transmetre, i que al final el que volem amb la nostra música és que les cançons tinguin un impacte positiu a la vida de les persones. No només anar de festa a ballar i fer desbarat, sinó que també hi hagi un missatge darrere, que la gent se'n vagi a casa seva contenta, amb les piles carregades i amb ganes de viure.
1: Molt bé. Han comentat lo de Mapiquesco?
2: Sí, això és la següent cançó. Mapiquesco, aquesta és un poc més humorística i realment xerro de... A part de ser una cançó que pareix una tonteria, la lletra i tal, realment darrere, com sempre, hi ha un missatge que molt xerra de que de vegades molt obsessionam en coses o en persones que fan que mos acabem posant malalts. O t'obsessiones amb, amb una cosa que realment és una tonteria, que no té una missió transcendental en la teva vida, sinó que és un doll i tu t'obsessiones amb això, no? T'obsessiones i tot el dia penses en això i al final fins i tot te pots arribar a posar malalt, no? Que de lo que
1: però és real,
2: no? Sí, sí, no, realment passa, no? Que quan estàs ple de pensaments negatius, t'acabes posant malalt, te baixes les defenses...
1: Atenció, sí, real, real.
2: Sí, no, al final, si no vaig errat, la ciència ja ha demostrat que això és així, no? Si te carregues de pensaments negatius, al final acabes portant això en el teu cos. Per tant, aquesta cançó recerca una mica d'això, d'una persona que enyora molt d'una altra i que se'n dona compte que és realment el que necessita, més que medicaments i teràpies i el que necessita realment és la connexió humana, no? Però també, en aquest cas, el que necessitem més és connectar amb ell mateix, tot i que no s'estan donant compte. Connectar amb ell mateix i saber que realment l'obsessió no és bona.
1: L'obsessió no és bona. I quantes vegades, Joan, per la nostra vida, per dia a dia, de mira el que li ha passat a aquella persona, no? I era jove. Ostres, només tenia tal, i és que tal, i han de disfrutar el moment, no?
2: Sí, sí, sí, totalment, clar que sí. Vaja, vaja, si és a dir, en qualsevol moment se t'acaba la vida i mai saps quan serà, no? És a dir, de sobte diuen una persona que ha mort d'una manera repentina que ningú s'esperava, ja sigui per un accident o per una cosa...
1: Una malaltia, la que sigui.
2: Una cosa que sí, o una malaltia o un derrame cerebral que mai saps quan te pot passar, te passa i des cap d'un dia...
1: I que estan a l'ordre del dia, sí.
2: I en el final crec que s'ha de tenir en compte això, que s'ha de viure cada dia, estimar moltes persones que t'envolten, sobretot a la teva família i la gent que te rodeja i procurar fer bé a l'altra gent.
1: I l'altra cançó, que va amb això, t'estimaré.
2: T'estimaré.
1: És que...
2: Curiosament, estàs entre les meves favorites. Sí. El Manco ha demanat avui un post d'Instagram quina cançó agrada més. Estan dient que és aquesta. Aquesta va guanyant.
1: Sí?
2: I ets la més tranquil·la, la més despullada, també, per dir-ho de qualque manera. No té cap efecte, no té res d'electrònica, és tot
1: es crua,
2: real,
1: no?
2: Es crua, totalment sí. Crua, no té molt d'efecte, la veu, simplement són Jones a guitarra. I en la producció d'en Juanjo Montserrat, que s'ho va encarregar de produir aquest tema, bon amic i bon i gran músic. I va ser molt fàcil, varen quedar a casa seva i amb una hora baixa, amb el seu micro, varen gravar les guitarres, la veu, després li va fer uns retots i ja està. Ja...
1: T'imagines? De vegades així, tu saps d'èxits històrics que de vegades han sortit així?
2: Sí.
1: Així com hi ha altres cançons que han de tenir 50.000 pistes, de vegades passa això, no? Quan te surt d'escoret a dins.
2: Sí, ja no només les pistes, sinó també els temps que du, no? Hi ha cançons que te duen 2 mesos de producció, 3 mesos de producció, mascle, i ja no t'he dit de composició i de fer les lletres. I després, de sobte, un tema que va sortir va sortir molt natural, aquest tema, el vaig fer molt ràpid, i també a l'hora de gravar-lo, de mesclar-lo i produir-lo, també va ser una cosa... I de fer el màster va ser tot perfecte. Curiosament, el tema que menys feina m'ha reduït està sent el que més funciona.
1: Que bé. I tu encantat?
2: Jo, el que digui la gent, al final ja ho tria la gent.
1: Te va bé.
2: Quan diria un gran amic que no en Tomeu Penya, supos que el coneixeu.
1: Si l'he sentit una cançó o una cançó que diu Fent voltes per Palma.
2: No, sí, és un jove que s'estava anant a conèixer.
1: L'he sentit amb aquesta sona, aquesta cançó.
2: Sí, sí. No, un gran Tomeu Penya. Tenim converses de tant en quant i un dia m'ho va dir que el millor jurat que hi ha és el públic, o sigui, anar millor jurat que el públic, és qui te donarà els millors premis perquè són és qui dona la realitat i és qui realment escolta la música i l'emplea.
1: Deixem que te conti una anècdota ràpidament. Fa un bon grapat d'anys vaig entrevistar en Juanes,
2: vale? Sí.
1: I això ja me'n record que va ser a través d'en Coti. I me'n record que ell va dir que ell s'havia imposat, per dir-ho d'alguna manera, a la discogràfica, management, editorials, a tota la penya, que els va dir, jo escojo el single. O sigui, jo preparo tal i jo escojo el single. I tu saps que això, a nivell gros, no és fàcil.
2: No, home, no, sol el que fa la discogràfica.
1: Saps? Com varen triar els singles? Increïble. I tu que ets papà diràs, ostres, així ho va fer en Juanes i quan te diguis les cançons diràs, ho entenc. dues filles petites tenia en aquell moment. Uh-huh. Dues filles petites. Doncs pues ell se posava a cantar La camisa negra, Adiós le pido, Mala, i les que més ballaven i cantaven les nines va dir, ha de ser aquesta. I va ser La camisa negra, Adiós le pido, i l'altra.
2: Sí, eh?
1: Triades per les nines. I varen encertar o no varen encertar?
2: Totalment. Això és intuïció pura i dura. O sigui, no hi ha res millor que la intuïció sola de treure singles i això. De vegades m'ho deixen dur per què voldrà el mercat, què pensarà la gent, què dirà la discogràfica o la indústria. Però al final jo crec que ens hem de deixar dur i estar orgullosos de lo que traiem en el mercat. I segur que en Juanes, en el moment que va veure que les nines estaven contentes amb aquest tema, no s'hi va pensar dues vegades i... I jo ho defens molt d'aquesta manera.
1: Molt bé. Si t'apareix, vaig a fer un duro de caixa, val? Uh-huh. I me sap greu, però he vist que et duis la guitarra, te faré cantar una cançó.
2: Clar que sí, crec que el darrer pic me la vaig deixar, així que l'he duit aposta. Dic, ara l'he dut sempre, així no falla, saps?
1: Perfecte. Sí. Idò, anem un moment en Publi i escoltam en Changuito perquè va aquesta entrevista en directe aquí a Ràdio Murta. Anem a ser ràpida. Huele a mar. En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
1: Esportles, esbrollador, en cuina oberta des de les 10 de matí de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-6105-39. 6105-39. En el passeig del rei 10 d'Esportles, restaurant Esbrollador. Dimecres de juliol i agost, música en viu en la nostra fantàstica terrassa.
4: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
5: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
4: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
5: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
4: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
1: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
6: Siempre me ha gustado la música.
1: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta, restaurant vini comprat. Prat.
6: Pero me vuelve loco.
1: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
6: ¿Dónde yo voy?
1: Col·laboren
7: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo i Compro Oro, Plaza Progreso.
1: Així és, mos veurem aquest dissabte a la gran trobada de Ràdio Murta. Joan, Changuito, ara t'escoltam perquè va. Vull que enviïs una ferrada forta en el meu amic Tito Fuster. I, bé, i una passada també per tota la teva família, amics i per tots els components de Changuito de part nostra, que saps que vos apreciem molt i vos tenim molt en compte en aquesta casa.
2: Una ferrada també per tu i per tota la gent de Canal 4, Ràdio Murta, i especialment a tots els oients.
1: Moltes gràcies. Com que va, Mido?
2: Que va, me'n t'estimaré.

cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.

Aquest juliol vine a viure ses festes de sa coma. Música, dimonis, batucades, rebel·les i sa popular nit multicultural ompliran els carrers de festa. A més, si ets artista i vius a Mallorca, participa a sa quarta edició de sa nit de l'art al carrer i mostra el teu talent. Informa't a sa web de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassà i tens fins al 30 de juny. No t'ho perdis, t'esperam.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota.

Vull pensar que encara em sents, que me veus i que m'escoltes, que ja has trobat aquella

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
2: Senyores i senyors, vos voldria contar l'història d'un pagès que tot el dia va ben gat. Ell és bona persona, però sempre mostra estorn amb els problemes, amb sa mare, amb sa filla i el veïnat.

0: sorra que s'entén amb el veïnat.
1: El seu home és un bandarra, tot el dia va vengat.
0: I deu dir que fuma porros.
1: Que una bona l'ha armada,
0: ha enganxat la filla d'esbola i l'ha deixat embarassada.
2: Què vol dir? Això es va.
0: I no ho sé.
1: Això m'han dit.

Com tothom en el planeta, ningú se'n pot escapar. La natura excrementa tot allò que mos menjam. Mai serem ni déus ni

0: no es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Cheer Up, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
1: No basta en somiar, no basta en lluitar, no basta que tinguis un objectiu clar. Sa font se dispersa i te fuig de ses mans cada cop que t'engrunes i ho deixes passar. No hi ha una clau que t'obris tresor, de sa teva por sempre seràs esclau. Sa aventura creix només dins un mateix, no cerquis de fora els béns que ja tens. Prepara sa ment i sigues conscient, medita i ignora el que et digui la gent. Ets digne de fer el que te doni la gana, sempre que t'ho facis de manera sana. No és fàcil, ho sé, hi ha un virus present. Pot ser que no siguis primer ni és darrer. Qui sap si són altres realment els culpables per viure nodrint-te un estat deplorable. Explotant la terra per treure la pela, tots són jugadors d'alta competició, exprimint els recursos de tot el que es mou, generant destrucció perquè ens paguin el sou.

sa natura et secura, tu i jo només som petits elements cercant acceptació. Amb aires de grandesa, t'ho dic amb franquesa, no ets ningú en aquest món i alhora ho ets tot. Som tot connexions sense rerefons, no existeix el concepte millor o pitjor. Només entenem les nostres accions si les justifiquen ciències o religions. Som terra, som vida, som aigua, som or, som pluja caient.

cel és matèria invisible que mai no arriba a omplir buides univers de llum i color, pura contemplació. Ets un punt de vida dins la creació, nascut a la terra que sempre t'exerra i l'ignores per pensar en la teva guerra de tu contra

0: Hola, soy Ana María de Alaró.
1: Soy la Cati de Gaida.
2: Ana María de Serenal.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: aquests són els nostres consells. Queixons trebats. Si els queixons de qualque moble se traven massa sovint, podeu solucionar el problema freguent els costats amb un tros d'espelma o amb una pastilla de sabó nova.
1: Vas a hacer esta canción en lengua original española.

0: Com a Miquel de Manacor.
1: Arturo Rosselló de Palma.
2: Anna Maria de Petra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta